0: Hola, encetem així una nova edició d'aquest suplement cultural que compta amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi i la Mostra de Teatre 2026 serà molt protagonista. Avui és l'última jornada, així que sabran com està anant aquesta Fira de les Arts Escèniques i dues obres protagonistes en aquest 4 de juny. També van a conèixer el projecte de Pathways de Paula Serrano i l'acció Camins en Moviment, que serà per al 14 de juny. Però no es desvele molt més perquè vull que siguin les convidades i els convidats el que es ho conte. Benvingudes i benvinguts a Tragaluz. La Mostra de Teatre està vivint aquest 4 de juny la seva última jornada per conèixer com va aquesta Fira de les Arts Escèniques i també el que ens espera als escenaris en aquest dijous. Salude a Josep Policarpo, director artístic de la Mostra de Teatre d'Alcoi. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tots.
0: Com esteu?
1: Pues estem bé, estem cansats, que és el que s'espera a aquestes altures de la mostra, però la veritat és que molt contents, perquè ha anat molt bé, ha hagut molta afluència de professionals, que era el que esperàvem, però bueno, finalment això s'ha pogut confirmar, i sobretot també per la resposta del públic, que ha anat molt bé, sobretot les funcions que hem fet al carrer, tant al CADA com a la plaça de dins. Ha hagut molta presència ciutadana, moltes famílies amb xiquets, i els dos espectacles de circ que s'han fet han funcionat molt bé, molt bé, estem molt contents.
0: Precisament ahir anava a preguntar-te, perquè quan vau presentar aquesta 35a edició destacàveu aquesta programació, primer començar a les 6 de la vesprada en el pati del CADA i després anar-se'n a la plaça de dins a veure dues propostes diferents, i pel que em comentes ha resultat aquesta novetat.
1: Sí, la veritat és que volíem això, crear un xicotet circuit, no? Combinant dansa i circ o teatre de carrer, i sobretot pensant més en el públic d'Alcoi, no? I la veritat és que ha funcionat molt bé, tant les funcions de dansa com les de circ. La veritat és que és important, sobretot per les dates també que fem la fira, el festival, d'alguna manera ocupar l'espai públic, no? que és un espai de proximitat, de compartir, un espai de celebració i festiu, i en aquest sentit ha funcionat molt bé. El reforç del carrer ha funcionat i jo crec que és una línia a desenvolupar en les pròximes edicions.
0: I una altra aposta que fèieu eren aquests formats més reduïts en programació, tant a l'escenari del CADA, al Saló d'Actes, com també a l'espai expositiu de la segona planta també d'ahir del CADA. Quin balanç feu?
1: També ha sigut un descobriment, d'alguna manera una confirmació que el CADA, que és el nostre o un dels nostres referents a la ciutat, no?, com a espai cultural, també ha funcionat molt bé. No havíem utilitzat el Saló d'Actes com a, diguem, espai escènic, sinó que habitualment fèiem activitats més professionals, i la veritat és que ha sigut un descobriment i jo crec que val la pena aprofitar-lo també de cara al futur, perquè han funcionat molt bé. Els formats més curts i els espais menys convencionals també ofereixen coses i és com una altra manera d'assistir a un espectacle. I ahir, per exemple, l'espectacle No Diva de Marta Estal va funcionar extraordinàriament bé. Els programadors i programadores estaven encantats i va ser un espectacle molt divertit, molt pròxim. La sala també té una capacitat relativament reduïda, molt accessible, de 180 persones, estava plena. I jo crec que sí, és un espai, a més, que aquest últim any, el 2025, vam estar equipant-lo perquè tingueren més condicions per a poder fer espectacles o concerts. I la veritat que també és un espai que l'any que ve continuarem utilitzant.
0: Aquesta és una fira per mostrar aquestes propostes culturals de dansa, de teatre, de circ. Hi ha prop de 300 professionals a la nostra ciutat. Josep, quin és el feedback que vos donen des de les mateixes companyies? Estan contentes per participar, per mostrar el seu treball, i sobretot que hi hagi aquesta connexió amb els distribuïdors, programadors, que sigui un resultat favorable?
1: Sí, és que és fonamental per al sector de les arts escèniques i per als professionals. És l'única fira que aglutina teatre, dansa i circ. Per tant, tots els professionals ho viuen com una oportunitat única al llarg de tot l'any. I jo sempre ho he dit, que Alcoi és un referent teatral, i tant companyies com programadors, com distribuïdores, totes aquelles persones que participen d'alguna manera del fet escènic tenen el COI com a referent. És un referent ineludible des de fa molts anys i enguany especialment, perquè crec que la situació de les arts escèniques està en un moment delicat, no? Una certa precarització, de manera que el fet d'ajuntar-nos, de trobar un punt d'encontre, de poder parlar, compartir, reflexionar junts, és molt més important del que sembla. Saps? No hi ha només les companyies que actuen i que d'alguna manera tenen aquesta oportunitat d'obrir mercat, però és que totes les altres també s'ajunten, parlen, comparteixen, i això és fonamental per al creixement d'un sector.
0: Un sector també que si el COI està fent palès, com dius tu, ixa, retallades, no? Que entenen que es fa des de l'Institut València de la Cultura i estan fent aquestes manifestacions i aquesta visibilitat a través d'aquest certament que, com esmentes, és l'únic que es fa a la nostra comunitat, no?
1: Sí, i vull dir que estem especialment agraïts a l'Ajuntament, perquè per part de l'Ajuntament també s'ha fet una reivindicació molt clara amb les autoritats, amb la Conselleria de Cultura i l'Institut València de Cultura, i hem d'agrair aquest suport, que en realitat és un suport a ells mateixos. Ells mateixos s'han adonat que cal reivindicar el COI com a un espai d'encontre i com a un espai i una fira fonamental per a la distribució dels seus espectacles, dels espectacles de tots els professionals. Per tant, jo també crec que hi ha hagut més afluència que l'any passat, per exemple, perquè tots sabíem, i ells també, que la mostra demanava suport, no? I han estat reivindicant i mostrant la seva disconformitat amb les retallades.
0: Una mestra de teatre que a nit, Josep, va entregar, va lliurar el Premi de Teatre Pep Cortés 2025 a Tomàs Verdú per la seva obra Les Carcasses. Com va anar?
1: Pues va anar molt bé, i jo estic especialment content. Mira, és una persona, és un creador polifacètic, no?, i interdisciplinar d'alguna manera. És una persona hiperactiva. I jo li deia ahir, escolta, Tomàs, la mostra d'enguany és el protagonista de la mostra d'enguany, eres tu. No només pel premi, sinó perquè també va estar formava part del repartiment com a actor de l'espectacle que vam veure ahir a Salesians, a Pocador, era un dels tres actors, i serà un dels actors també esta vesprada a les 6:30 en la plaça de Vins amb la companyia Visitants. Per tant, no sé, m'agrada molt que hagi aconseguit el premi també, perquè és una persona dedicada en cos i ànima a les arts escèniques, té moltes facetes com a creador, d'escriptura teatral, però també és director, també és actor, i està molt bé que el Premi de Teatre Ciutat del COI estiga en les últimes edicions donant oportunitats a creadors molt joves. Ell és molt jove i l'anterior guanyador, Àlex Castro, també era una persona més jove encara. Crec que en el moment de guanyar el premi tenia 23 anys. Per tant, la literatura dramàtica està tenint noms molt joves, no? I creadors emergents que estan fent coses molt interessants, escrivint molt bé, renovant l'escriptura dramàtica, i per descomptat que aconseguir el premi és una plataforma de projecció per a ells a nivell professional molt important.
0: A més, també un certament molt consolidat de molts anys, aquest Premi de Teatre Ciutat del COI, i que l'última edició, la que ha guanyat Tomàs Verdú, van haver 69 candidatures.
1: Sí, és veritat que les últimes edicions s'han duplicat pràcticament les candidatures. Per tant, és un premi que desperta un gran interès, pel que tu dius, per la llarguíssima trajectòria i també un poc pel prestigi del premi, perquè es presenten grans noms al costat de valors emergents, no? Com els que han guanyat, es presenten grans noms de la literatura dramàtica en valencià i d'això hem d'estar molt orgullosos, i especialment la ciutat del COI, que ha aconseguit un premi amb tantíssima trajectòria i, lògicament, prestigi.
0: Quan té previst l'Ajuntament del COI convocar la nova edició d'aquest premi?
1: Molt prompte, perquè sabeu que depenia dels pressupostos, que fins que no estan els pressupostos aprovats, tot el tema de subvencions i convocatòries no es pot fer. De manera que estem ja treballant en el tràmit. Segurament a finals del mes de juny es farà la publicació del nou.
0: De moment anem a gaudir d'aquesta última jornada de la mostra de teatre, que aquesta vesprada ja, Josep, tindrem tres funcions d'alguna manera, no?, per dir adeu a aquesta edició. Què podrem veure?
1: Sí, pues continuarem amb el que comentàvem abans. A les 6 de la vesprada hi haurà una companyia andalusa, Antonio Ruz, que és un gran coreògraf, també amb una gran trajectòria. Faran una peça curta també de 20 minutets al Pati del Cada. D'allí se n'anem corrents a la plaça de Dins, visitant una companyia valenciana, presentarà un espectacle de carrer. I finalment acabarem al Teatre Calderón amb una altra companyia valenciana, Saga Producciones, que presentarà Misery, que és un text molt conegut i que s'ha fet també una versió cinematogràfica i que té actors també molt coneguts, Carmen Conesa i Marcial Álvarez, que són dos cares molt conegudes de la televisió i a més crec que té un component de misteri, de thriller, que fa l'espectacle jo crec que especialment atractiu.
0: Això passarà aquesta vesprada entre el Pati del Cada, la plaça de Dins i el Teatre Calderón i es posarà punt final a l'edició número 35 de la mostra de teatre, que també és possible, Josep, gràcies al gran equip que teniu ahir a la Regidoria de Cultura.
1: Absolutament, això és cert i jo també com a director ho he d'agrair perquè sense el meu equip no seria ningú, ni la mostra seria la que és. Tant les tres persones del Departament de Cultura com la regidora i l'alcalde també, que vull dir públicament que s'han volcat absolutament en aquesta edició de la mostra i han donat el seu suport presencial, han estat venint a moltíssimes funcions, totes les que han pogut, que han sigut moltes, i bé, i a tot l'equip, no?, que se suma des de la part tècnica, la part de mediació, assistència a tots els professionals, o sigui que és un equip que ha respost molt bé, estic molt content.
0: Josep Policarpo, director artístic de la Mostra de Teatre d'Alcoi, moltíssimes gràcies per atendre'ns així entre Galut i desitjar que vagi molt bé el que queda de Mostra de Teatre.
1: A vosaltres, per fer un seguiment de la cultura tan, tan constant com el que feu. Moltes gràcies.
0: Anem descobrint què ens guarda la Mostra de Teatre d'Alcoi per aquesta última jornada i aquesta vesprada a les 6:30 a la plaça de Dins tenim una cita amb la companyia Visitants que representarà I si fem un clàssic? I és de l'autora i també directora Sonia Alejo. Bon dia.
2: Hola, bon dia, encantada.
0: Gràcies també per acollir-nos així, per atendre'ns entre Galut, perquè volem conèixer una mica sobre aquesta obra que podrem veure aquesta vesprada. Ja només per el títol, té algo de clàssic d'algun autor dels clàssics o li dona la volta a moltes coses?
2: Li dona la volta a moltes coses, però n'hi ha textos clàssics. N'hi ha textos clàssics i, de fet, n'hi ha una selecció d'escenes de balcó d'escenes de balcó del teatre clàssic espanyol. Mm-hmm. I bé, això sí que ho puc avançar. N'hi ha textos de Tirso Calderón, Duque de Rivas, i fem un tast, arribem fins al segle XX amb Valle Inclán.
0: Molt bé. I d'alguna manera serà aquest teatre textual amb molt de moviment?
2: Sí, és una peça de carrer. És cert que nosaltres habitualment no fem servir molt el text, perquè fem les nostres intervencions a vegades són molt més visuals i treballem més a nivell físic i visual, però en aquesta ocasió tenim les dues coses. Tenim el text i l'acció física. Molt present en tot l'espectacle.
0: Un espectacle que, com es avança, no?, teatre de balcó, jo no sé si coneixes la plaça de Dins d'ací d'Alcoi, que està plena de balcons.
2: Sí, la conec molt bé. Feia molts anys que no tornàvem a aquesta plaça, però sí, la conec molt bé. I n'hi ha molts balcons, és cert. Però en el nostre cas portem el nostre propi balcó.
0: Per això te preguntava, perquè sé, perquè he vist alguna foto que porteu ahí.
2: Sí.
0: La vostra particular plataforma, no?, des d'on contar la història.
2: Sí, portem el nostre balcó i és en el que es desenvolupa tota l'acció, dalt i baix i per totes les bandes. Sí.
0: Qui són els intèrprets a qui dirigeixes?
2: Doncs mira, tenim a Ainhoa Febria, a Miguel Ángel Suimi i a Tomàs Verdú. Són els tres intèrprets de l'obra. i la veritat és que fan un treball magnífic de, perquè és una comèdia, es tracta d'una comèdia i vaja, tant a nivell físic com a nivell textual i de presència fan un treball magnífic els tres. I a més ha sigut una creació molt, molt oberta i molt horitzontal en el sentit de que ahí n'hi ha molt de material seu també. Normalment jo treballo molt així també, arreplegant propostes que van apareixent en els assajos, no partien d'un text tancat, sinó que s'ha anat creant tot als assajos en diferents fases i n'hi ha molt de material dels intèrprets. A la fi, els espectacles acaben sent un poc, depenen molt, el final i el resultat depenen molt de les persones que estan implicades artísticament. I a mi m'agrada molt treballar des d'ahí, des d'anar aprofitant els materials d'intèrprets que són també molt creatius i molt creatives i aporten les seues idees i el seu cos i la seua veu, i això condiciona moltíssim el resultat final.
0: I aquest resultat final, aquest treball que podrem veure d'aquesta vesprada en la plaça de dins, accés lliure a partir de les 6:30 de la vesprada. Sí. Sònia, què espera vosaltres actuar a la Mostra de Teatre d'Alcoi?
2: Doncs una oportunitat de trobar-nos amb molts amics, la veritat. Sí que és cert que fa molt de temps que no estàvem presents a la Mostra,

0: I estos són 14. Vol dir que són 28 vots i estos 14. Vol dir que està bé. I en aquest cas el majoral ha fet... Jo, al millor, pegue per extremista. Però un fester que no siga devot a Sant Jordi... Fica't, un fester, ja no dic un majoral. No dureixi la festa, perquè la festa diu Fiestas de Moros y Cristianos en honor a Sant Jorge. Només per això, tu si no és creient o no vols a Sant Jordi, pues, no hi ha ni fester, perquè les festes les fem al patró.
1: Sí, a veure, està el que estàs comentant, no? Està la fe i la devoció, no? I a voltes tens fe i tens devoció, però a voltes igual tens fe o igual devoció, o sol és devoció. I la devoció al final, no sé, al final la figura del Sant Patró, de Sant Jordi, pues al millor està donant uns valors, no?, socials, que són aplicables ara mateix, i ell és lo important de tot això, no?, el simbolisme de tot el que representa aquesta figura, no?, i aplicat pues, a ser bona persona, a saber estar en els demés, no sé, a ser una persona, un home de pau.
0: Això està parlant més de la fe, però la devoció,
1: sí,
0: el majoral té que tindre les dues coses.
1: Sí, exacte, sí, té que tindre les coses, no? Però que el fester té que tindre aquesta devoció
0: també. Com a mínim.
1: Exacte, sí, sí.
0: Si no. Bueno, estem anant-se'n per los cerros de Úbeda, perquè en el tercer punt del dia és la crònica de la festa. Que la fa este...
1: Sí, Alfonso jo l'explico, sí, el cronista.
0: La fa, no la
1: llig, però sí que la fa en audiovisual, es projecta en el teatre, i després ja en la revista de la festa sí que és més extendida, vale? I ahí sí que apareix literal, que es pot llegir, però també apareix un codi QR on pots escanejar i on t'indica o te fa enllaç a lo que és l'audiovisual que avui projecta.
0: Tu és que eres molt jove, però jo he viscut uns anys que la llegia en Glòria Estiga, el gran fester este, escriptor i tot, historiador, que era Adrián Espí, i durava hora i mitja o dues hores, perquè aquell home era molt metòdic, diestes quilos de tinta gran... Després, Alfonso Jordà, per exemple, per dir un nom també, que té Sílvia, un saludo cordial, durava una horeta i cinc minuts, també, i jo li feia, com m'assentava en primera, li feia, t'has trabocat una volta, després, cap, bandido, no t'has trabocat gens. I ara es fa molt més ameno la aixina, la crònica aixina és més...
1: Sí, al final, simplement no, que el fet de, a millor, descriure el traje d'un càrrec, pues, pots estar, a millor, cinc menús perfectament descrivint-lo, vull dir, de manera visual està el cronista, a lo millor, parlant del traje, però no falta que faci tant de detall perquè ja s'està bé.
0: Estàs bé, no?
1: Clar, i això agilitza i simplifica molt.
0: Molt, sí. És molt, molt agradable. Perquè en guany els trajes, vaig a dir així l'enhorabona als dissenyadors, als artesans, als confeccionistes, als modistos, han estat esplèndids els quatre trajes,
1: sí, sí,
0: i després
1: sí.
0: Els ballets li han donat una categoria, ho tingut molt bé en la junta, per reduir el número de ballets i el número de components del ballet, perquè si no es feia inacabable això, no?
1: Sí, al final té que ser més llevadero tot i més agilitat per poder desenvolupar tot el que són les entrades, no? I al final pues, es tracta pues, de ser eficaç.
0: Pues a l'Emil Llorenç li dono jo des d'ací l'enhorabona perquè el cronista, perquè jo no puc anar, no per circumstàncies, però sí que tinc el plaer de llegir-la i està molt bé. Després, anàlisi de la festa 2026, què era això?
1: Ahir el president fa un resum analític, no, de lo que han sigut les festes, vale? Lo que ha suposat, pues lo que estaven xerrant abans, no? Tant tema de l'ajuda o la implicació de les juntes directives, de les filades per poder desenvolupar tots els actes, farà pues tot lo que hagi vist ell, i ja és algo que és molt d'ell, que ja mos dirà ell lo que de.
0: Sí, a millor algun estironet d'orella també.
1: Sí, va, sempre, no? A millor pues aprofitarà.
0: No, però no ha hagut incidents.
1: No, incidents no ha hagut cap. no ha hagut
0: no,
1: cap.
0: No, no.

0: Entonces,
1: ell
0: segurament dirà el que han dit moratros, que han estat unes festes esplèndides, sí. I gràcies a tots els col·laboradors,
1: exacte,
0: tota la seva junta directiva, que heu treballat de debò, i majorals, i jo què sé, i festers, primers trons, la veritat és que és així. Això és en el punt 4. En el 5, acord celebració de festa 2027 i designació de les filades de càrrec.
1: Ahí és també el president quan ja fija unes dades de celebració de la festa i que després...
0: Els any que ve són 22 i 23, bueno, els any que ve l'any que ve, 22, 23, 24.
1: Sí, això és el que s'ha proposat i ahir es va acordar també junt amb els primers trons i majorals i 22, 23 i 24.
0: Això ho, tenia, això ho direu?
1: Sí, ho dirà, ho dirà. Festa, sí, ho dirà. Sí. No, la festa ja va ser l'anterior. Avui ja es concreta la data. La...
0: Sí. Bueno, doncs pues transmitirem, sí, a l'Ajuntament.
1: Al final l'Ajuntament és el que té la paraula.
0: Nosaltres vull dir que fijo encara no és. Això,
1: exacte.
0: Això és el que marquen els estatuts, és, això, no? 24, sí, 23, 24.
1: Tal qual marca.
0: Bueno, pues,
1: I es faran el que són les designacions de filades de càrrec. Continuarà com a Capità Moro el que és el realistes, la fila realistes. Els asturianos desenvoluparan el que és el càrrec del Capità Cristià. I entren com Alferes Moro entra els berberiscos i després com Alferes Cristià entra la fila de Sides.
0: Sí. Bueno, des d'aquí, des d'ací li envio jo un abraç a tots els quatre càrrecs nous, per un especial a Coque Ferrer, que és el meu alferes de la fila Sitges i l'amic, i nosaltres de morir sense fer una entrevista. A veure, me van explorant les coses.
1: Sí, sí, segur.
0: Però bé.
1: I tenim també ahir el que són les...
0: Ahir presenten les fiances?
1: Ahir presenten les filades, i les filades que entren en les feres presenten les fiances.
0: Sí.
1: I les altres filades, si les demana, si les depositen en el casal o si les tornen...
0: Quasi tots els anys que ha estat...
1: Normalment, sí. Jo, tot el que he vist ha sigut que es deposita en el casal. Sí.
0: Perquè n'hi ha originals,
1: Sí, sí, n'hi ha molt elaborades, moltíssimes.
0: Sí. Que, però s'han de ver moltes pessetes, 25 pessetes.
1: És un euro ara.
0: Un euro,
1: sí.
0: Antes era
1: sí.
0: Una pesseta.
1: Sí, sí.
0: Hi havia forma de depositar-ho, això.
1: Sí, sí.
0: I hi ha aquí, bueno, des de... haver una fiança que era les arenes d'Aràbia o no sé què.
1: Estan exposades, les últimes estan exposades, sí. Estan allí en el MAF per poder veure-les.
0: En el MAF que estan? Els trajes d'enguany? Estan l'any que ve?
1: En el MAF estan en els de l'any 24. L'any que ve es posaran. Bueno, ara quan passa l'estiu, crec que ara faran ara en juliol, normalment es fan juliol, ja posaran els del 25 i així no va renovar-se.
0: Anem a veure. Saló? Sí? Doncs pues mira, en el teu permís anem a fer una xicoteta pausa per un consell publicitari, val?
1: Vale.
2: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Socio oficial de la FIFA.
3: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
4: Este sábado 6 de junio a las 11:30 horas, ciclo Aleluya Música Sacra, concierto del Corpus Christi en la parroquia de San Mauro y San Francisco, a beneficio de la Asociación Alzheimer de Alcoy. Organiza Gremio de Labradores, un gran espectáculo que no puedes perderte, interpretado por Orquestalia String Ensemble, organista Alfonso Marco, narrador Enrique Jordá, director Gregorio Casasempere. Compra de entradas y fila cero en ticketalcoy.com. Gremio de Labradores y Asociación Alzheimer de Alcoy. ¡Te esperamos!
0: Bueno, ja m'ha alegrat sentir que estarà Gori per allí. Bueno, m'has dit les filades, quines són les del mig?
1: Sí, les filades del mig, enguany al bàndol moro li correspon a la fila magenta i al bàndol cristià li correspon a la fila navarros.
0: Molt bé, molt bo, dos grans filades.
1: Sí.
0: Bueno, dos grans de les 28 que tenim.
1: Sí, totes són grans.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ara m'ha arribat al punt... més esperat i el punt més complicat i el punt d'on més mitjans de comunicació se veuen. Ve el xiquet, el Sant Jordi,
1: sí, que l'any passat a Londres? Sí, el Sant Jordi, Mateo Vilaplana ve de Londres, ui, sí, i farà el que és l'extracció de les boletes tant del sorteig de les medalles, vale, que ho fem abans, i a continuació fem el que és el sorteig de xiquet Sant Jordi, a veure qui li correspon.
0: Perquè en el punt 6 ve la designació de Sant Jordi 2027. Molts Sant Jordi.
1: Pues, enguany s'han presentat 7. L'any passat van ser dos candidats.
0: Dos candidats.
1: Que es van quedar un poc perquè últimament sí que n'hi havia molts.
0: No,
1: sí,
0: no.
1: L'anterior van haver 12, o sea, que van passar de 12 a 2.
0: De 15, sí. De 12 a 2 l'any darrer va ser un...
1: Sí, exacte, i va sorprendre molt, però enguany han sigut 7 i bueno, pues això
0: és
1: bon número, sí. I bueno, pues, tenim un representant de la fila Labradores, un altre de la fila Domingo Míquez, un altre de la fila Mogàrabes, un altre que és de la fila Berberiscos, un altre de la fila Mudéjares i un altre de la fila Cordón.
0: Molt bé, pues a veure,
1: està variat, sí.
0: Sort a set xiquets, per desgràcia, només em pot exigir-ho, perquè això...
1: I la fila Marrakech, que crec que no l'ha dit, fila Marrakech.
0: Fila Marrakech, també.
1: Jo em faltava una.
0: Bueno, pues a veure, estes són destinació... Per què això seria difícil entendre-ho una altra població que encara que faci festes... Per què aquesta importància tan gran? Bueno, si no, que li donem importància a tot, des del cartell ja està. I per això és un sentiment fester i per això ho entenc àvia i sol i el que sigui. Però per què aquesta ficció? Quin fester? Jo he presentat el meu fill, el meu net i res, i tu t'hauran presentat també el teu abuelo, que és un secretari de l'associació també, i jo què sé, i per què això?
1: Bueno, al final és un personatge, no?, que nosaltres el diem, no?, és el més important, o sigui, sense ell, a lo millor... Pues,
0: ell i mossèn Terra Rosa...
1: Sí, no, exacte, són els personatges més... no sé, més guardats que n'hi ha, no? O sigui, els que més es respeta, els que més són tan singulars, tan singulars, exacte, no? I al final són uns protagonistes, pues al final són els personatges històrics, no? Que millor són, pues, aleshores, bueno, pues el que representa el que estàvem dient abans, no? Tot el que representa millor els valors de Sant Jordi i tal, no? Que al final pues es reencarnen en el xiquet Sant Jordi i clar, al final el fer el Sant Jordiet per un xiquet jo crec que té que ser lo màxim, no? O sea, no pot ser més, pot ser gloriero o millor també pot ser sargentet, no? Però ser Sant Jordiet és tan exclusiu, no?
0: És un més i si és una família festera li ensenya el que és ser un personatge. Sant Jordi representa a la festa del coll.
1: Sí, al final el dona una responsabilitat, no? un saber estar, tot això al final.
0: A mi em va dir una volta un pare, que és graciós l'anècdota, jo dic, perquè això és de molta il·lusió però també val algun euro, diu, Jordi, tenia molta amistat, de cert li vaig fer jo el disseny, i dic, Jordi, això que... Mira, Paco, això és com si el comprares un Mercedes i el tercer dia que el des aparcat vas per ell i ja no està. Diu que això és el que... Sí. Però ben a gust, ben a gust. Sí, sí. Bueno, destinació Sant Jordiet, renovació dels càrrecs per torn i parcial de la Junta Directiva. Tenim...
1: Sí, este punt cada dos anys, coincidint en el que és elecció a majorals, també toca enguany el que és la renovació parcial de la Junta, o sigui, la segona terna. ¿Vale? En este cas, el que renova és la figura del vicepresident primer, el secretari, el comptador i després quatre majorals. Quatre vocals.
0: Quatre vocals. Sí. Renova el vicepresident primer?
1: Primer, sí.
0: Que ell va estar per dos anys, però Ismael segueix, no?
1: Ell es presenta, però té que renovar.
0: Té que renovar.
1: Entonces, toca aquesta terna i... Bueno,
0: I tu hauràs pogut...
1: Jo haguera pogut continuar de secretari. Però ja no. Sí, sí.
0: No, més anys ja.
1: Sí, són ja 10 anys.
0: Has passat.
1: 6 de vocal i 4 de secretari, i ja és un temps que necessita també
0: ja
1: descansar.
0: Ja m'has dit que sí. La valoració és molt òptima i molt agradable. Bueno, en la renovació d'escàrrecs este per Torn i Parcial ja sabem d'algun nom. Jo sé del primer trot dels Benimerins.
1: Sí, n'hi ha diversos. Està Gavi Solves, que és el primer sí. trot dels Benimerins, vale? que, ja no que vol ser, ha acabat ara sí. la setmana passada, l'altre va acabar, i vol presentar-se per a vocal. Després tenim a Matías Mas, que va ser també de Fila Mozárabes, primer tro, i també es presenta per vocal. I bueno, ja després renoven Quique Romà, de Cides, sí, el teu sí, company, sí. del que era el ponent de Museu i Casal.
0: I també hi ha també el de Sabrens Arratges, no.
1: I sí, i Nacho Vicedo. Nacho Vicedo també renova, vale? Que ha sigut el ponent de festa fins ara, sí, i també renova. I després
0: un gran,
1: ja...
0: un gran ponent de festa.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, Nacho, molt bo. I després ja tenim la figura del contador, que es presenta...
0: Però ell renova i segueix en ponent de festa.
1: Bueno, això després ja el president ja, farà... Sí, ja distribuirà la feina quan tinga que ser convenient. Vale, però això ja... Tu realment, quan el presentes com a vocal, és vocal. Enguany pot ser de cadires, a l'altre any pot ser de festa i a l'altre any de museu. Això no... Sí. Vale. Sí. No és una figura, no és com la figura del secretari, que és el secretari. El contador,
0: a tu ja m'han dit, que ja m'han bufat que el substituís. Pot ser Víctor
1: sí.
0: Hugo.
1: Bueno, es presenta Víctor Hugo, sí, el vicesecretari, hasta fa 20 dies, pues es presenta com a secretari.
0: Bueno, Víctor, el desitge lo millor, eh? Però ja saps que... Ai, que Pablo t'ho ha deixat, Pau... T'ho va deixar Pau Acosta, t'ha deixat així, no us va veure qui salta més, però t'ho ha deixat el llistó del tet, eh? Ànimo.
1: I ja per últim tenim la figura del contador, vale? Que,
0: ah, el contador que, també renova.
1: Sí, Jordi Poti sí. també acaba i...
0: I no pot renovar?
1: Sí, Jordi també podia
0: renovar. I renova
1: renovar.
0: De contador?
1: No, renova, no. També de, això, també deixa, canvia, sí. canvia. I es presenta Pepe Sant, el que era el primer tro de l'Encerrajes.
0: Pues jo, de Jordi... de Poti, que Jordi Arací,
1: no, Jordi. Ortiz.
0: Fenollar. És que no sempre Poti és un home que jo estime molt, que li agraeix, és un home de paraula, i la veritat que ha estat fent-ho molt bé, de veres, d'una ponència difícil, perquè es manegen molts diners. Avui en dia l'associació ja no es comanta que les filades podien fer i desfer, de resultes dels fets està molt més controlat per inclús professionals, i això, una entitat que maneja aquesta quantitat de ferrament, fa falta gent molt preparada per dur-ho endavant, això, eh? Veritat?
1: Sí, és així.
0: Perquè... Bueno, també el de cadires també el renovaran, també acaba.
1: Sí, sí. Alberto també. Alberto acaba.
0: Ho ha fet molt bé, Alberto també. Sí. Enhorabona, Alberto, per la tasca que has fet, perquè mira que la ponència de cadires és complicada, i això que ara no és tant com era abans, no? Que en la llibreta, sempre que hem fet, en veritat, el trosset de nou cadires i una androna sabia fora el que representava això, saps? Sí.
1: I acaba i... també Juan Hostev, el ponent de Filaes, també acaba.
0: Acaba també.
1: Sí.
0: No sé, hi ha una bona sorcida, però bé, que també es renova, no?
1: Sí, sí, ell de moment acaba, sí.
0: Acaba. Bueno, després veia la proposició presentada és...
1: Sí, en este punt de l'ordre del dia el posem perquè, bueno, l'estatut marca que n'hi ha que posar-lo, i són proposicions que puguen haver de filaes o d'associats o inclús de la junta directiva. En guany no n'hi ha res, i no, i aquest punt pues, quedarà buit.
0: Es quedarà buit, això es quedarà. I després, en el torn de obert de paraules,
1: sí, algú que puga fer algun...
0: Això és públic.
1: Sí, sí, és públic, i sí, es dona
0: pas a que sigui associat, sí, pot alçar.
1: Sí, correcte. I bueno, i ahí ja normalment sí que el president pues, bueno, recordarà que per este diumenge la processió del Corpus pues, estem convocats, l'assemblea, vale? I abans pel matí en la missa de 11 pues, els nous càrrecs junen les noves incorporacions de primers trobes de vocals i de junta directiva, pues, bueno, se les imposarà la medalla perquè puguen lluir-la en la processó de la vespa.
0: Bueno, Pau Acosta Matarredona era precís que fora secretari. dos minuts tens de temps perquè sé que eres un home agraït i vols despedir-te de companys i de públic.
1: Bueno, gràcies, Paco, per donar-me este temps.
0: És un plaer.
1: Bueno, simplement, ja els companys de Junta, ja, jo ja m'he despedit. Ahir ho vaig fer també en els companys de primers trons majorals. I, bueno, simplement el que són és el públic, no? Els oients, no? Que al final són també els que treballem per ells, perquè la festa sense ells tampoc seria, no tindria trellat. I, bueno, donar-los les moltes gràcies per tot, moltes gràcies per tant que ha après, perquè a més pensé que ha sigut un 4 anys, bueno, 4 anys de secretari, però la resta, 6 anys anteriors també, han sigut boníssims i ha sigut molt bo per la festa i per a mi personalment, i el que he dit abans, no? Sense ells jo crec que no era pogut ser possible, i moltes gràcies de cor.
0: Bueno, ara em pertoca a mi donar-te les gràcies recíprocament, perquè eres un home treballador, un home que viu la festa intensament, en un sentiment fester extraordinari, i ho ha demostrat sempre que ha vingut així. Mai, mai, mai, mai m'ha dit que no al meu requeriment de que vingui així a la ràdio, i estic altament agraït. Si ja érem amics, considera'm molt més amic a partir d'ara, i el desitja que en la teua vida, ja fora de la festa, sense deixar de ser festera, que siga el més. Un recordo i un saludo cordial a la teua dona i un abraç, perquè ara el tindrem més en casa.
1: Moltes gràcies i visca Sant Jordi.
0: Visca Sant Jordi. Molt bé.

En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable.